0: però és que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Es un bombón. He llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos. T'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Hay que tener en cuenta una cosa, voy a decir una perogrullada, que como me llamo Pedro estoy perdonado, pero que todo arte siempre ha sido contemporáneo, en el momento de su creación, o sea que lo que hablamos de la antigüedad, cuando se construyó y para la gente que se construyó, aquello era pura contemporaneidad, ¿no? Uh-huh. Así que nosotros, lo que digamos para nuestra contemporaneidad, cualquiera lo verá después, dentro de un rato histórico, como algo del pasado, ¿no? ¿Cómo lo vemos nosotros, la contemporaneidad? Vivimos en el antropoceno, no lo hemos ganado a base de combatir la tierra en la que vivimos, ¿no? Entonces, eso creo que es fundamental a la hora de escoger cuáles son los signos de excelencia de nuestra contemporaneidad, ¿no?
1: Ya.
0: Que para nosotros desde la Fundación, yo les invitaría a visitar una guía que está en acceso online en cualquier plataforma, la pueden bajar ustedes la aplicación que la estamos desarrollando a nivel global, que se llama C.Guide, o sea, guía en inglés, C.Guide, en la que pueden encontrar ustedes lo que es el criterio de la Fundación respecto a lo que
1: y
0: es
1: así,
0: la excelencia en
1: sí,
0: la arquitectura contemporánea.
1: Y así de esa forma cualquiera puede profundizar. Pedro, tenemos muy poco tiempo, entonces que claro. Me gustaría ser lo mayor concreta posible. Sagrada Familia, Museo de las Artes y de las Ciencias, Museo del Prado, el Bernabéu. ¿Qué tienen todas estas en común que ya han salido, que podrían estar en esa lista, que ya se han empezado a votar?
0: Pues que son edificios excelentes, pero yo me gustaría poner el objetivo, el foco sobre aquellos edificios que no tanto son, y que siempre lo serán también, edificios de alto nivel arquitectónico, sino que son transformadores de la realidad. Uh-huh. Y que son edificios que han generado un cambio en las maneras de relacionarse la ciudad en la que se ponen con sus vecinos. Por ejemplo, hablamos en Bilbao del Guggenheim,
1: sí.
0: Pero el Guggenheim es la cara visible de una operación urbanística como es Ría 2000, que transformó una ciudad gris y contaminada como era Bilbao en una ciudad a la que todo el mundo queremos ir.
1: Eso es verdad, transformó todo el paisaje.
0: El Pompidou también es la imagen rompedora por la imagen que tiene de absoluta contemporaneidad, ¿no? Y frente al neoclasicismo del barrio en el que se instala, pero transformó el barrio, que era un agujero negro dentro de la vida urbana de París, todo el barrio de Le Halle, lo sacó a la luz y ahora todo el mundo va allí. O las setas de Sevilla, tan controvertido proyecto, y que sin embargo ha revitalizado todo su entorno.
1: Ya.
0: Madrid Río, otro proyecto revitalizador de un sitio que el Manzanares era un lugar del que se hablaba, que aparecía en las acuarelas de Goya, pero al que nadie iba porque no había nada que ver, pero hasta el río había desaparecido. Ese tipo de proyectos
1: son los que deberían estar, en su opinión, en la lista.
0: Le voy a decir, estoy hablándole desde Córdoba y a lo mejor esto es un ataque de chauvinismo, ¿no? Pero el Plan Especial de Protección de la ciudad, del casco histórico de Córdoba, ha preservado de manera contemporánea lo que es patrimonio de la humanidad.
1: Pues esa... ¿Qué? Iba a decir que esa es una propuesta que desde luego no está de momento en las que vienen siendo las primeras para ser votadas, pero tiempo hay porque hasta el próximo 7 de julio, que se sabrán, y cuando comiencen esas votaciones, quiénes son las 7 maravillas del mundo, pues tiempo hay de hacerlo. De momento llegará la lista de 30 finalistas y el 7 de enero y el 7 de abril, y luego ya el 7 de julio conoceremos cuáles son las 7 maravillas del mundo contemporáneo. Le agradecemos, Pedro, enormemente que haya estado con nosotros hoy en Herrera en Copé. Seguro que seguimos hablando de esto en próximos meses, ¿vale?
0: Pues nada, que lo pasen ustedes bien.
1: Gracias. Tiempo ahora para tu Copé cercana.
2: Herrera en Copé.
3: Estar informado.
2: En la radio.
3: Después de todo lo ocurrido en Ceuta, reconoceremos exactamente cómo está la situación.
2: Todo pasa en COPE.
3: Vamos a esta hora, Ceuta. La normalidad sigue sin restablecerse del todo. Israel Remuñán ha estado en el CETI, el centro donde se refugian decenas de migrantes.
4: Aquí donde empieza a amanecer, continúan miles de migrantes, no se sabe el número.
3: Al otro lado, Castillejos, en territorio marroquí, donde no dejan de llegar de vuelta personas que cruzaron.
5: Las familias aquí, Carlos, siguen a la desesperada también buscando a sus hijos desaparecidos.
3: Ahora, ¿quién se beneficia con los flujos migratorios? Rabat huele la vulnerabilidad de Madrid, con que mire para otra parte y abra la puerta, ya está todo hecho.
6: Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
7: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
8: ¿Qué? ¿Que me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
9: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
8: ¿Qué? Vente a la Mutua.
9: Condiciones en Mutua.es.
10: Herrera en COPE.
11: La mañana.
12: COPE Catalunya i Andorra.
11: Estàs informat.
13: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, estic parlant des de Catalunya i com sempre és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts d'Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Fa molta calor, és el tema de conversa habitual i ja no només els ascensors, que és el lloc on es parla de la meteorologia, no, ha transcendit això. A la una parlarem a fons amb el Ramon Pascual de la EMET perquè ens hi posi xifres. Escolta, fa calor? Realment n'hi fa molta de calor o no? Ell ens dirà quines xifres. Ja t'avanço que sí, Però la campanya de bany d'aquest estiu està deixant unes altres xifres i són molt preocupants a Catalunya. Des del passat 15 de juny, 29 persones han mort ofegades a les nostres platges, piscines i aigües interiors i més de mig centenar han resultat ferides. La darrera, sense anar més lluny, una dona de 74 anys va morir ofegada ahir a la tarda mateix mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Són dades notablement superiors a les del mateix període de l'any passat, un increment que ha obligat Protecció Civil a fer una crida urgent a la responsabilitat de cadascun de nosaltres davant la massificació d'aquests espais per les altes temperatures. Mira, parlem d'aquesta situació amb el representant de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, el Joan Ramon Cabelló. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
14: Hola, bon dia.
13: Escolta, de fet és que estem a la meitat de la campanya de bany, pròpiament dita, o la campanya d'estiu, i les dades d'ofegaments i ferits superen clarament les de l'any passat. Quins factors principals creieu que estan darrere d'aquest augment tan significatiu de la sinistralitat?
14: Bé, nosaltres ho associem principalment a que doncs, portem un inici de campanya amb diverses onades de calor, ja portem, diria que ja és la quarta que hem passat, i clar, doncs l'afluència és el bany quan és segur és una bona manera de refrescar-se, i clar, doncs l'afluència als indrets de bany, a les platges, a les piscines, fins i tot a les aigües interiors, doncs cada vegada és hi ha més persones banyant-se i clar, doncs hi ha més possibilitats de que les persones prenguin mal. Nosaltres, des de Protecció Civil, doncs, sempre recomanem uns quants consells bàsics perquè això no passi, sobretot doncs, banyar-nos sempre en zones que estiguin doncs, habilitades per al bany, evitar doncs, totes aquelles zones que estan balisades indicant que no ens banyem, prioritzar sempre, en el cas de les platges, doncs, aquelles platges que estan vigilades amb servei de socorrisme, fer cas sempre dels socorristes, i prestar especialment atenció tant als més petits com als més grans.
13: Clar.
14: Els més petits, a les piscines, doncs amb molta precaució, sobretot a les piscines, perquè doncs, en un moment que els puguem deixar desatesos, doncs, de seguida doncs, es poden enfonsar i patir un ofegament. Per tant, doncs, sempre tenir-los vigilats. I amb les persones grans, doncs, això, vigilar que estiguin en condicions òptimes per atendre el bany, que es trobin bé, que no hagin... que estiguin tinguin les seves capacitats, les seves facultats per a físiques doncs, en total disposició per poder nedar i que, doncs, si senten qualsevol cosa estranya, doncs evitin de fer-ho.
13: Clar. Anem a parlar d'aquests dos col·lectius, els infants i la gent gran, perquè us preocupa especialment la situació dels infants. A més, des de Protecció Civil, recordeu que clar, un infant es pot afonar molt ràpidament i gairebé sense fer soroll, i clar, en llocs on hi ha molta gent, doncs el perds de vista i és molt difícil de detectar-ho, no? Quines són les pautes clau que hem de seguir els adults per garantir la seguretat a l'aigua dels infants? Suposo que també hi ha diferència entre mar i piscines i rius.
14: Sí, de fet, els infants, sobretot, el que veiem és que els ofegaments que es produeixen sobretot en les piscines, perquè són drets en els que ens conviden, no, a aquest joc, que a vegades doncs corren pel voltant de la piscina, estàs en una situació de relax i en un moment determinat pots perdre doncs l'atenció i perdre'ls de vista. I clar, la piscina de seguida, per poca aigua que tingui, doncs té aigua suficient perquè s'enfonsi una persona, mentre que a la platja, doncs si estàs just a la vora, doncs clar, no hi ha aigua pràcticament. Aleshores, les piscines són especialment, doncs s'ha de tenir especial cura amb els infants per aquest motiu. Nosaltres el que recomanem, doncs ja, sobretot ensenyar-los a nedar el més aviat possible, perquè tinguin aquesta facultat de protegir-se ells mateixos si cauen a l'aigua d'una forma no desitjada. Intentar evitar que corrin, saltin, sobretot a la vora de la piscina, perquè podran ensopegar, donar-se un cop i caure a la piscina, però sobretot la funció de fer equip entre tots i mantenir sempre la canalla vigilada i a poder ser el més a prop possible nosaltres d'ells i de l'aigua, perquè doncs, si cauen, doncs, poder-los treure el més aviat possible. Fins i tot, com l'atenció, doncs moltes vegades no la pots tenir al 100% dels minuts que estàs a la piscina, doncs si en algun moment determinat doncs t'has de relaxar i has de deixar de... o no pots fer aquesta vigilància que s'ha de fer contínua sobre els més petits, doncs aleshores doncs treure'ls una estona de l'aigua i dir, escolteu, doncs ara que no us puc estar vigilant, doncs fora de l'aigua, i després quan ja torni a estar pendent, doncs es podeu tornar a banyar.
13: Clar, és que això ara t'estava escoltant i és veritat que els pares, quan tens canalla d'aquesta franja d'edat, doncs te'n vas a la piscina o al mar per desconnectar i per descansar, però clar, ser pare és una responsabilitat, no pots desconnectar, no pots deixar-los de veure, perquè després, malauradament, doncs tens algun ensurt i alguna vegada fins i tot, doncs, bueno, algun accident greu, eh? Clar, no, és el problema, no? Escolta, els pares no podem descansar.
14: Sí, per això us deia que si en un moment determinat, doncs, pel que sigui, imagina't que has d'atendre una trucada o tens...
13: Per exemple, sí.
14: Exacte, doncs, si en aquells moments doncs necessites o no pots garantir el 100% de l'atenció per cuidar dels més petits o per vigilar els més petits, doncs el més recomanable és això, doncs fer-lo sortir de l'aigua un moment. Ja sé que això costarà, però bueno, és la precaució, és la prevenció és el més important en aquests casos. I a les piscines, doncs, encara més.
13: És la paraula clau, la prevenció. Anem a fer que no passi. Parlàvem del col·lectiu dels infants i ens apuntaves sobretot a les piscines. No hem de baixar la guàrdia a cap lloc, però sobretot a les piscines. L'altre col·lectiu, el de la gent gran, aquí sí que parlem de platges, oi? Què passa amb la gent gran i les platges?
14: Doncs sí, correcte. La veritat és que doncs, a les platges de les... Els accidents que tenim, els ofegaments que tenim, doncs més aviat són de gent gran. Els més petits, en aquest cas, doncs igualment se'ls ha de tenir vigilats, com en les piscines, però tenim la sort de que si estan doncs, just a la vorera on trenca l'aigua, doncs clar, allà doncs, potser hi ha un o dos dits d'aigua i clar, pot passar un accident, però no estan. En canvi, les persones grans, sobretot aquelles persones que estan com acostumades a nedar i tal, doncs a vegades sobrevaloren les seves capacitats físiques o fins i tot intenten a vegades banyar-se no acabant-se de trobar del tot bé, i és aleshores quan es posen a nedar lluny de la costa moltes vegades i intenten doncs fer una activitat física quan potser no estan en el 100% de la seva capacitat física i aleshores és quan tenim algun ensurt. Per tant, també és veritat que els afecta molt aquestes temperatures que estem tenint, és que està tot com una mica relacionat,
13: sí,
14: no? El
13: tema
14: d'ofegaments, altes temperatures, cops de calor, totes aquestes qüestions que fan que evident, amb una persona jove doncs, li afecta d'una manera, i amb una persona gran doncs, potser, que potser té alguna patologia anterior, amb temes potser respiratoris o el que sigui, se li agreuja amb la calor, i doncs, provant de nedar en una situació en la que potser no estan al 100% de les seves capacitats, per molt que hagin nedat tota la vida i per molt que siguin experts en natació i tot el que tu vulguis, però al final doncs amb l'edat hem d'extremar les precaucions.
13: Clar. No em vull oblidar tampoc de les aigües interiors, si voleu, perquè enguany s'ha detectat un increment notable de víctimes amb aquest tipus d'aigües. Parlem de rius, parlem de gorgs, i s'han registrat ja tantes morts com en tota la campanya de l'any passat en aquestes dates. Per què són tan perillosos aquests espais i quines precaucions addicionals s'hi han de prendre?
14: Doncs sí, mireu, en les aigües interiors és una mica general perquè s'hi banyen tot tipus de persones, però aquí potser parem més l'atenció als joves i adolescents i persones joves en general, que són els que acudeixen més a aquest tipus de bany. Potser les persones grans no hi van tant, els petits potser tampoc. Aleshores són les persones joves les que malauradament pateixen accidents en aquest tipus d'aigües. I aquest tipus d'aigües, el principal problema que tenen és que doncs moltes vegades són indrets desconeguts, que nosaltres a l'aigua interior, les aigües interiors doncs moltes vegades doncs són rius o són llocs on hi pot haver corrents, on hi pot haver diguéssim situacions que nosaltres no tenim tan conegudes com podem tenir, o tan, diguéssim, tan ordenades i tan previsibles com podem tenir en una piscina o en una platja, no? Són llocs que desconeixem i s'ha d'extremar la precaució perquè podem patir ofegaments. A més, moltes vegades també són llocs que potser no estan habilitats pel bany, ni fins i tot el bany no és recomanat, doncs perquè hi ha roques, perquè hi ha corrents conegudes, i doncs s'ha d'intentar evitar aquests espais. I si ens hi ha, finalment, doncs ja ens hi acabem banyant, doncs sempre extremar les precaucions, fer-ho sempre acompanyat amb algú que et pugui socórrer, que et pugui avisar si t'ha passat alguna cosa. No fer-ho mai sol. I també de la mateixa manera que diem a les platges, no? Tampoc no saltar de les roques, no buscar doncs els llocs amb més perill, intentar buscar llocs habilitats pel bany.
13: El telèfon d'emergències, el 112, ha rebut més de 2.000 trucades per incidents en zones de bany. Davant d'una situació de risc on veiem que algú té problemes dins l'aigua, quina és la manera correcta d'actuar per no posar-nos nosaltres també en perill?
14: Sí, hem de pensar que fins i tot les persones que estan preparades, formades i amb la capacitat física per socórrer amb algú que s'està ofegant, poden tenir problemes en un rescat. Imaginem doncs ja les persones que no estem preparades i entrenades per fer-ho. Pot ser que en comptes de lamentar la pèrdua d'una vida humana n'haguem de lamentar dues pel fet d'haver volgut intentar treure una persona de l'aigua que s'està ofegant. En tot cas, si estem sols, doncs el primer que hem de fer és trucar al 112 per advertir que s'està produint un ofegament, i després, si tenim la situació o tenim la possibilitat de fer, si estem amb altres persones, doncs de fer una cadena humana per arribar a la persona que s'està ofegant, o tenim algun dispositiu tipus un flotador amb una corda o alguna cosa així per poder-los auxiliar, doncs aquesta seria la manera òptima d'intentar-los ajudar. En cap cas doncs intentar fer l'acció d'un socorrista d'intentar socórrer, diguéssim, físicament i anar a estar amb aquella persona, perquè doncs, bueno, poden passar moltes coses. Primer, sí, que no estem preparats. Segon, clar, que et pugui afectar la mateixa situació, que jo m'imagino que estàs seguint arrossegat per una corrent, doncs potser doncs, tu també t'arrossega, i per tant en cap cas recomanem que es faci doncs això, que es faci un intent de rescat, perquè podria ser pitjor.
13: Sí, no, i per desgràcia tenim exemples que han passat, i per tant hem de ser conscients de les nostres limitacions, evidentment. Per acabar, vosaltres insistiu molt en la importància de banyar-se en zones vigilades i fer cas als serveis de salvament. Ho deies al principi, anem a insistir-ho ara, perquè això ens ha passat a tots, i ja t'ho dic en primera persona. A vegades veus, jo què sé, l'exemple més típic i tòpic, si voleu, bandera groga, no? I tu estàs allà i dius, escolta, ara aquesta gent ens fiquen la bandera groga, doncs si això està bé, això està perfecte. Bé, No sabem per què posen la bandera groga. Tots creiem que ho sabem, però no ho sabem. Igual és per corrents interiors que no les veiem. Igual és per alguna altra història, no? Quins són els errors més comuns que cometem els banyistes a l'hora d'ignorar les indicacions dels socorristes? Perquè tots som molt llestos al final, eh?
14: Sí, això ens ha passat a tots, sobretot quan era criu, doncs també pensava... Jo veig la mar completament plana, i aquests ara que diuen, no?, que no em puc banyar, però efectivament són diversos els motius que poden generar, doncs, una bandera groga o fins i tot una bandera vermella, i els hem de respectar absolutament, sobretot amb... La bandera vermella jo crec que és menys comú que les persones es banyin, perquè crec que ja estan més sensibilitzades, però amb bandera groga...
13: Clar, la groga és com el semàfor, oi? Es posa taronja i què fem? Accelerem.
14: Sí, doncs... hi ha algunes persones que sí, no? que el que fan és, en comptes d'extremar la precaució, doncs ignorar-la, però no, nosaltres, la nostra feina des de Protecció Civil de la Generalitat és justament, doncs, fer aquesta tasca de prevenció amb la que ens ajudeu tant, doncs, els mitjans de comunicació, fent una difusió, doncs això, intentar que les persones queden conscienciades i entenguin que una bandera groga doncs està posada per uns professionals amb una base tècnica i científica i de coneixement, i no és, diguéssim, en cap cas res aleatori, és a dir, que si l'han posat la motivació és correcta, i per tant, doncs, si ens volem banyar, en el cas que ens vulguem banyar, doncs encara hem d'extremar més totes aquestes mesures de seguretat que us deia abans.
13: I tant que sí.
14: Evidentment, considerar que estiguis en la teva o amb el teu òptim de capacitat física, vigilar, no entrar en cap cas fora de diguéssim, molt cap dintre de l'aigua, i en general, si ho pots evitar, doncs millor no banyar-te.
13: I tant. Doncs acabem de començar el mes d'agost, eh? Hem parlat amb el subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. Fan una crida perquè les xifres, doncs, fins ara no han estat, vaja, anava a dir, no han estat bones, no, han estat dolentes, i en molts casos, no en tots, però en molts casos, doncs, és per ometre aquestes indicacions. Per tant, sisplau, si ens donen una indicació, a vegades ens farà ràbia, però anem a seguir-les, perquè al final, quan un està a l'aigua, normalment està al seu temps de lleure, que no acabi amb tragèdia, sisplau. És que si no, fa de molt mal explicar això. Busqueu a la web Protecció Civil, trobareu tot, i si no, pregunteu a les socorristes o als socorristes, i busqueu llocs on estiguin senyalitzats degudament. Joan Ramon Cabelló, gràcies per atendre'ns i enhorabona per la tasca que feu.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Herrera a COPE.
12: COPE Catalunya i Andorra.
11: Estàs informat.
10: Un día más está con nosotros nuestro experto en oro y plata, y hoy amb un tema molt de l'agost, muy de vacaciones. Y efectivamente es eso, las vacaciones y cómo pagarlas. Porque, mira, resulta que muchos tenemos ese viaje soñado guardado en un cajón sin saberlo y demás, pero precisamente dices, pero es que no tengo dinero, ¿no? ¿Cómo podemos pagarlo? Bueno... hablamos con Isaac Sánchez, de Tu Oro Vale Más, Barcelona. Isaac, buenos días, bienvenido.
15: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
10: Bueno, explícanos esto del cajón, de los viajes metidos en el cajón y de cómo pagar este tipo de cosas. Explícame.
15: Bueno, pues básicamente lo has desvelado tú ya. ¿A qué nos referimos? Pues a las típicas joyas rotas, pendientes desparejados, cuberterías abandonadas en la casa del pueblo... Y el precio en el que está ahora mismo, tanto el oro como la plata, que bueno, pues está rondando zona de máximos históricos, muy por encima de hace unos años, son piezas que antes se tasaban muy poco, ¿no? Pero que hoy pueden pagar un buen pellizco del verano o incluso pagarlo todo, ¿no?
10: Bueno, y de esto que estás explicando, ¿qué tipo de piezas son las que más sorprenden? Porque imagino que la gente piensa solo en anillos y cadenas, y claro, tú hablas de cuberterías y hablas de otras piezas.
15: Sí, pues a ver, las sorpresas sobre todo siempre vienen de la plata y también de lo que pensábamos que, oye, esto es invendible, no lo quiere nadie, ¿no? La cubertería, hablamos de la cubertería, la típica que está en el aparador, que no se usa desde la boda, que fue un regalo, bandejas, candelabros de plata, bueno, pues relojes, las piezas rotas, los pendientes desparejados, ¿no?, que hablábamos al principio, incluso los dientes de oro, que antes eran de oro, pues todo eso, al final se compra el peso Y es que una cubertería de plata completa, por ejemplo, ayer publicábamos una tasación con un cliente que se llevó 12.500 euros. Sí que es verdad que era una cubertería gigante, ¿vale? Pero una cubertería de las que vendía el banco BBVA o todos estos, pues a día de hoy ronda los 3, 4, 5, 6 mil euros, depende del modelo, ¿no?
10: Caray. Bueno, y para quien se anime antes de irse de vacaciones, ¿cómo es el proceso? ¿Es rápido? ¿Es complicado?
15: Sí, nada, más fácil que hacer la maleta incluso. Bueno, de hecho a mí las maletas a veces se me complican, ¿eh?
10: La mía es muy fácil de hacer, ¿eh? Yo tardo 5 minutos, ¿eh?
15: Yo menos, hago el día de antes y luego se me olvida todo encima, pero bueno. Pues mira, es muy sencillo. Lo fundamental es ir a un establecimiento profesional, ya bien sea en Turo Valemás o en cualquier otro. La tasación siempre tiene que ser gratuita y sin compromiso. Y algo que nosotros recomendamos muchísimo es que se haga todo delante del cliente, por favor. Que sepan los oyentes que por ley pueden exigir pues que la báscula, algo tan sencillo como y básico como que la báscula esté delante nuestra, pues es fundamental, que tenga el precinto de industria, que la pureza, que las pruebas se hagan delante del cliente y que el precio de cotización, pues obviamente, esté actualizado, ¿no? Que le convence al cliente, pues eso siempre se paga en el momento, con solamente el DNI. Y obviamente todo eso va documentado por ley, lo cual protege mucho al vendedor, ¿no? Media hora después de entrar con un cajón de trastos, pues sales con las vacaciones pagadas, ¿no?
10: Claro, bueno, de hecho agosto también es una época de prisas, no pensemos, ¿eh? Y de necesidad de liquidez por todo esto que estás diciendo y otras situaciones, ¿no? Porque la necesidad de liquidez es permanente. ¿Hay algún consejo para vender bien y no precipitarse demasiado?
15: Esto es lo más importante de lo que hemos hablado y si alguien se tiene que quedar con algo de esta conversación es lo siguiente que voy a explicar. Y es que la prisa es el peor enemigo del vendedor y hay quien lo sabe y se aprovecha. Mira, en nuestras formaciones de Turo Valemás, ya te cuento algo más personal, siempre decimos que solo se puede hacer una buena venta o una buena compra si tienes una buena información. Es decir, si tú no tienes ni idea de lo que vale tu cubertería y yo te digo, oye, pues son 1.000 euros, ahí me vienen genial 1.000 euros. Y supongo que a ti también.
10: Hombre.
15: Pero es que si te digo, oye, ya no son 1.000 euros, son 5.000, pues la cosa cambia, ¿no? Entonces, al final, los valores de Turo Valemás es que quien venga, se va a hacer todo transparente. Por supuesto que no hay ningún compromiso, pero sobre todo se hace todo sin prisa para que el cliente, al menos, lo venda o no, sepa qué es lo que tiene, ¿no? Y con esa buena información pues puede hacer una buena venta. Entonces yo animo a la gente que lo tase, pero que vaya con calma. Por ejemplo, en Turo Valemás, pues nos tomamos el tiempo que haga falta. Es decir, para nosotros los clientes son los más importantes, ¿no? Vivimos de ellos. Y bueno, pues yo creo que es un poco la filosofía y con lo que se tiene que quedar la gente.
10: O sea, algo con confianza y sobre todo entiendo por lo que estás explicando que un profesional no, nunca te va a meter prisa en este tipo de cosas, ni siquiera en agosto.
15: No, por supuesto, qué va. O sea, las cosas de palacio van despacio y cuando se trata de decisiones económicas, como todo en la vida, se tiene que hacer con tranquilidad y con alguien que te dé confianza y todo esto, pues al final nosotros lo que vendemos es servicio. Es decir, que claro, venir a Turo Valemás, pues significa que no te van a engañar, que te lo van a explicar todo y que probablemente salgas de ahí entres como cliente y salgas como amigo, ¿no? Pero sobre todo eso, que no hay prisa de nada y que es fundamental que la gente sepa lo que tiene. Tú entiendes de mucho de entrevistas y de radio y bueno, Nosotros de metales, ¿no? Entonces, al final cada uno pues sabe de lo suyo.
10: Bueno, lo mío podría estar incluso en cuarentena, pero bueno, te agradezco la frase. Oye, una reflexión final, si me permites, Isaac. ¿Por qué ahora? Sí. ¿Qué le podrías decir a esa persona que piensa, bueno, mira, ya lo venderé a la vuelta de vacaciones de verano?
15: Bueno, pues que es fantástico también. Al final uno tiene que estar convencido de que lo va a vender. Al final son piezas que se funden y no se van a recuperar. Pero sí que es verdad que animamos a la gente que quiera vender, pues que sepa ahora mismo que es un buen momento. ¿Por qué? Pues porque básicamente se paga el doble de lo que se pagaba, por ejemplo, hace 3 años. No obstante, no quiere decir que el oro en 5 años valga a valer más. Pues sí, yo pongo la mano en el fuego, ¿no? Pero bueno, por lo menos que la gente sepa, ¿no?, que ahora mismo es muy buen momento para vender, si es que quieren, que sepan que lo harán en un momento fantástico.
10: Pues ya lo sabéis, si queréis vender joyas, bueno, u otras de las piezas como cuberterías que estaba comentando aquí Isaac, un montón de piezas de básicamente de oro y plata, pues ya lo sabéis, hay que confiar en Tu Oro Vale Más Barcelona por la profesionalidad. Me quedo con eso, un profesional nunca te mete prisa a la hora de vender. Isaac Sánchez, de Tu Oro Vale Más Barcelona. Oye, muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
15: Un abrazo, gracias a vosotros como siempre.
11: Herrera a COPE.
12: COPE Catalunya i Andorra.
11: Estàs informat.
16: COPE Catalunya i Andorra.
17: Fernando Alonso wins.
18: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
16: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
19: Un tercio de la població, uno de cada tres, efectivamente, las rebajas son el momento de poder afrontar gastos en la compra de ropa y calzado.
16: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
20: Avui parlarem d'una cosa que tots els que convivim amb animals hem sentit, però que poques vegades sabem explicar. És aquest moment en el qual el teu gos et mira i sembla entendre't sense paraules.
16: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
21: Si te gusta el deporte...
22: Ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido.
21: Ya sabes dónde acabar el día.
22: Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
23: A un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos, piense que es perjudicado por los árbitros.
21: Este verano sigue conectado al partidazo de COPE.
24: Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid.
21: De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
24: Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado.
21: Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño.
22: No se lo pierdan.
21: Este verano está dejando grandes historias.
25: Mira, Alberto, una cosita que te quería comentar.
26: Dime, Silvia.
25: Con respecto a lo que te lavan los dientes en la ducha, sí. Yo esto lo hacía antes y casi me muero un día.
27: Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
28: Qué pasada tener aquí a Gugurella.
29: ¿Qué tal, Marc? Muy buenas.
30: Hola, buenas.
21: No te lo pierdas. Sigue conectado a COPE.
11: Herrera a COPE.
12: COPE Catalunya i Andorra.
11: Estàs informat.
13: Doncs l'estiu, a part de preguntar-nos doncs, si farà molta calor el cap de setmana o no, o si hi ha les onades de calor, la calima, històries vàries, si parlem del tema mèdic, sí que és veritat que és una època de l'any en la que un es pregunta, escolta, hi ha operacions d'aquestes que no són urgents, que més o menys te les pots calendaritzar, i hi ha gent que creu que a l'estiu és una bona època per programar-se, doncs per recuperar-se bé, per agafar doncs, els dies de vacances, i d'altres que et diuen, escolta, no, que amb les calors les coses no cicatitzen bé. En fi, si t'has d'operar i preguntes, veuràs que un et diu blanc i l'altre et diu negre, i al final no saps. Què hem de fer? Doncs preguntar qui entén. I jo el que faig avui és preguntar-li al cirurgià plàstic, el doctor Santiago Elvira, és cofundador de la clínica Egos. Doctor, què tal? Bon dia.
31: Hola, bon dia.
13: Ets cirurgià plàstic, com dèiem, cofundador de la clínica Egos, i reps cada any, suposo, doncs, preguntes similars de pacients que dubten si és prudent operar-se al juliol i l'agost. Quins són, segons tu, els principals mites que envolten operar-se durant l'estiu?
31: Doncs mira, aquesta pregunta, sí que és veritat, Ricard, que antigament sí que ens la feien molt. Jo crec que actualment ja els pacients han assumit que és una època com qualsevol altra per operar-se, i és veritat que nosaltres des de fa anys notem un cert augment de la demanda, sobretot just en els moments previs a les vacances. La gent doncs, que històricament s'agafa el mes d'agost, es preocupa aprofitar els primers dies per tenir tot el mes per endavant per recuperar-se. Mm. Ens passa una mica igual amb les vacances de Nadal. La setmana dels primers dies del 20 al 24 de desembre acostumen a ser dies de molta demanda de cirurgia. De fet, jo aquest any, com tots els altres, m'agafo normalment el juliol de vacances i justament avui, 3 d'agost, ja començo a operar perquè comença la temporada forta i el mes d'agost per mi és un mes de molt de treball. Sí, sí. Mm. És que, com deies abans, hi ha cirurgies que potser doncs, pel tema de la calor i a més són una mica més incòmodes, perquè com sabeu, després de les cirurgies molts cops fa falta doncs, peces de roba ortopèdiques que poden donar més calor, clar. Però entre que avui en dia tot arreu està ben refrigerat, o acostuma a estar ben refrigerat, i que les peces de roba doncs, estan dissenyades, ja no són aquelles peces antigues que donaven molta calor, que són més còmodes, doncs la gent doncs, supera i se'n va a un lloc tranquil a descansar uns dies amb la cirurgia que ha de fer i no acostuma a ser cap tipus de problema.
13: Clar, doctor, des del punt de vista clínic o mèdic, si vols, operar-se a l'hivern o a l'estiu, no parlo d'incomoditats de després, parlo de la part sanitària, no hauria d'influència, no? O sí?
31: No, perquè els quiròfans estan climatitzats, vull dir, al final estàs en un lloc que té un clima constant durant tot l'any i a nivell de l'acte quirúrgic com a tal no hi ha cap tipus de problema. Primer de tot, que a dia d'avui intentem fer les cicatrius el més petites possibles, en zones netes i en zones que, doncs, diguéssim, que siguin zones que no siguin brutes. El que volem és que la cicatriu estigui seca, que no estigui mullada, que no estigui suada. Per tant, al igual que ha dit que aconsellem no fer activitat física, doncs si ha d'estar en una zona en què pugui estar mullada, en què pugui suar i a més, doncs sí que en aquests casos sí que evitaríem fer intervenció.
13: Clar. Hi ha un altre tema que també preocupa la gent, un cop ja has fet l'operació, has superat tot el procés, és el tema de les infeccions. Com bé deies, cada vegada les incisions són més petites, però clar, segueix amb aquest risc d'infecció, no? Des del teu punt de vista, quins són els factors que realment augmenten el risc d'infecció després d'una cirurgia estètica, en el vostre cas?
31: Per sort, com deies abans, nosaltres són cirurgies programades, no són cirurgies d'urgència i el risc d'infecció és molt baix. Evidentment tenim tots uns protocols d'asèpsia, quiròfan, també tenim un protocol d'antibioteràpia profilàctica que es fa abans, durant i després de la cirurgia, i jo crec que en el cas d'infecció sí que el tema de la calor i de la suor sí que és bastant independent, vull dir, no té molta relació. Hi ha altres factors que poden influir, però en el cas que ens atenya avui no seria un factor determinant per tenir més risc d'infecció al fet d'operar-se a l'estiu.
13: Doctor, ja m'he operat, ha anat tot bé. Suposo que el següent que et pregunten, si és ara a l'estiu, és quant temps m'he d'esperar abans de poder anar a la platja o a la piscina? Quins són els tempos de seguretat perquè una ferida es pugui exposar al sol o a la platja, a la sorra o a l'aigua de mar?
31: Sí, aquesta, com bé dius, és una pregunta molt habitual, que la gent que supera l'estiu doncs, sempre pregunta a partir de quant temps podrà fer vida normal, i evidentment la pregunta a la platja és una pregunta constant. Sí. Depèn una mica de la cirurgia, no? No és el mateix fer-te les parpelles, una petita blefaroplàstia, que té una cicatriu mínima als ulls, que amb unes ulleres de sol ben protegit, que no sé, doncs, casos de dones que han sigut mares i els fem una reducció de mames i una abdominoplàstia després dels embarassos, que són cicatrius més grans, depèn una miqueta. Per regla general, considerem unes dues setmanes. A partir de les dues setmanes, en tota la cirurgia s'han tret els punts acostumen a anar per dins, l'únic que fem és tallar el petit nus que hi ha al final de la ferida, de la cicatriu, i a partir d'aquí sentit comú. Evidentment, si hi ha cap tipus de blau, el blau, si el poses al sol, es pot tintar i, per tant, pot deixar una marca permanent. És a dir, sempre que hi hagi un blau no ens podem explorar el sol.
13: Ah, caram.
31: I el que recomanem sempre és, pots anar a la platja, evidentment. Quan traiem els punts, considerem que ja no és una ferida, ja és una cicatriu. Des del punt de vista d'humitat i d'exposició, doncs ja podem fer molta més activitat. El que sí que aconsellem a primer estiu, evitar el sol, és a dir, pots anar a la platja, però evitar les hores de màxima exposició, evitar el migdia, i sobretot doncs, portar-ho ben tapat. Hi ha una sèrie de pegats, d'elements de farmàcia que poden protegir molt bé la cicatriu, que tu pots posar sota el banyador, sota el biquini, i pots fer, doncs, protegeix bé, és com una protecció, més d'una protecció 50, i permet tenir la cicatriu protegida i fer una vida a nivell de platja, doncs, pràcticament normal. Intentem que els postoperatoris siguin el més lleugers possibles i que puguin reincorporar tant a la vida laboral com a la vida lúdica el més aviat possible.
13: Clar, ens parlaves de sentit comú, observar, també a la darrera visita suposo que preguntar, escolta, doctor, què puc esperar, què pot passar, pot sortir un blau, no? Suposo que això doneu indicacions, escolta, pot sortir un blau, però si veus que va a més, doncs vine a mirar-te-ho ràpid, si veus que tens febre, quines són les indicacions que ha de tenir la gent?
31: Normalment, a la primera visita, nosaltres fem una visita preoperatòria bastant àmplia, en la qual ens expliquem una miqueta tot, però jo crec que en aquell moment els pacients doncs, no acostumen tampoc a estar amb altres coses, amb l'emoció una mica de la cirurgia de més, i acostuma a ser ja en el postoperatori immediat, el dia que s'han marxat d'alta a l'hospital o les primeres visites quan encara venen a retirar els punts i a més, doncs tot l'equip que tenim amb nosaltres, de cirurgians, d'infermeria, d'auxiliars, els hi van remarcar bé una miqueta aquestes pautes, no? Hi ha uns criteris, no? Evidentment, doncs, bueno, si hi ha alguna complicació postquirúrgica, en quant a febre, en quant a un blau, o acumulació de sang, un seroma, doncs tenen una sèrie de pautes perquè es posin en contacte amb nosaltres. A principi, en el postoperatori, en realitat, les visites són molt sovint, es veiem setmanalment, com a mínim, o un parell de cops per setmana, a vegades i tot, però tant, el contacte és molt directe i aquí, doncs, aquest tipus de dubtes es poden resoldre de forma ràpida. Sí. Després, a mesura que van passant els mesos, que es va distanciar una miqueta la freqüència de les visites, i aquí ja, doncs, bueno, hi ha algun dubte extra o més, doncs contacten telefònicament o via correu electrònic a través de les xarxes socials, i aquí hem de poder resoldre doncs, aquests dubtes que poden sorgir de forma ja més tardia.
13: Clar. Doctor, el tema de l'avió, perquè jo sempre ho he escoltat, això, no? Vigila l'avió, sí. Les pressions, aquestes
31: llegenda,
13: coses...
31: Hi ha molta llegenda urbana amb això.
13: Això és fals en la major part de les operacions?
31: Mira, a partir del segon tercer dia normalment poden tornar a volar sense cap tipus de problema. Jo vaig tenir això, sempre ens passa als cirurgians que anem una mica ratxes, no? Ens recomanen i jo vaig tenir una època, vaig operar moltes hosteses de vueling, me'n recordo, van venir com moltes seguides durant un estiu i a partir del segon tercer dia poden agafar l'avió sense problemes. I nosaltres que també ens ve molta gent d'arreu, doncs, de la península Ibèrica, ens ve gent de Portugal, ens ve gent de Madrid, d'Andalusia, de Canàries, també els tenim un parell de dies per aquí i després en principi poden tornar sense cap tipus de problema. Vull dir que ben assessorat, amb la medicació correcta, a més, en principi, si no són llargues, una cosa és fer un, no sé, anar als Estats Units o anar-te'n cap a l'Àsia, però vols relativament propers, de dues horetes o així, en principi no hi ha cap problema, i a partir del segon tercer dia es poden fer sense cap tipus d'inconvenient.
0: Doctor, aprofito ja que estic parlant amb tu, estàs vinculat al món de la cirurgia plàstica, suposo, des de fa uns quants anys, oi?
31: Uns quants, sí.
0: Com ha anat evolucionant el tema de la demanda? Quins tipus d'operacions avui en dia us demanen més? Suposo que hi ha diferència entre home i dona. Segueix havent diferències, no?
31: Hi ha diferència, però potser quan vaig començar jo era un 80-20, un 80% eren dones, un 20% homes, i la cosa s'ha anat equilibrant i potser, home, evidentment encara tenim més dones, però jo diria que hi ha un 65-35 segurament. Uh-huh. Vull dir, l'augment de cirurgia en homes ha augmentat molt. És referent al tipus de cirurgia, evidentment és diferent als homes i les dones, i també és molt diferent en el rang d'edat. No?
0: Ah, val.
31: Per exemple, les noies menors de 30 anys, bàsicament el que fem és augments de mama i liposuccions, les lipodefinicions. Les dones a partir dels 30-35 que han estat mare, potser fins als 50, doncs ja són cirurgies més encaminades una mica a recuperar la figura, que és els embarassos, el que diem el mini makeover, que és el pujar al pit, les mastopèxies i les abdominoplàsties. I a partir dels 50 anys, 55, ja són cirurgies més facials, més temes d'envelliment, blefaroplàsties, lifting facials, també que el tema de la rinoplàstia doncs, és present en tots els marges d'edat. Sí. I bueno, això pel que fa a les dones. En els homes és una miqueta diferent, hi ha molta liposucció, es diu que en els homes hi ha molta liposucció, en homes més grans també fem molta blefaroplàstia, el que dèiem abans, la cirurgia d'envelliment facial és igual en homes i en dones, a partir dels 50 no hi ha molta diferència.
0: Ja.
31: En les dones hi ha el fet de ser mare a l'edat mitja, doncs, que és una mica el que determina una mica el tipus de cirurgia que fem en aquest marge d'edat. I en els homes també hi ha molta cirurgia genital a dia d'avui. Ens trobem molta cirurgia encaminada doncs, a la cirurgia genital.
0: Uh-huh.
31: Però bueno, és bastant variat. La veritat, trobem una miqueta tot, tant en homes com en dones.
0: Déu-n'hi-do, doncs és un camp doncs, que va evolucionant moltíssim. És a dir, al final el que opera una apendicitis, per entendre'ns, canvia una mica la tècnica, si vols, però al final és el que és. El vostre camp de la cirurgia plàstica sí que és un camp que va evolucionant amb la societat, no? Amb el que demanda la societat. Segurament no s'operava el que s'opera ara fa 20 anys, I les tècniques suposo que també va canviant i escolta, d'aquí 20 anys doncs, ja en parlarem, no? Com funcionarà la història.
31: Sí, sobretot, més que bueno, jo crec que en totes les especialitats, en qualsevol especialitat de quirurgia, en canvis i evolucions, però el que ha passat amb la cirurgia plàstica és que s'ha democratitzat molt. Abans era una cirurgia doncs, que només de gent d'un poder adquisitiu molt alt, sí. Era reservada a les classes altes, i a més, avui en dia, doncs, a les consultes trobes gent de tot tipus, de tota mena, amb tot tipus de feina, i els preus també s'han normalitzat molt, hi ha molt d'accés a les financiacions, a més que qualsevol persona amb qualsevol feina més o menys estable doncs es pot sotmetre a aquest tipus d'intervenció, però també és un tipus de servei que ha arribat a tota la societat.
0: Clar, doctor, suposo que també s'ha normalitzat el tema de... Escolta, si una persona arriba a certa edat i vol mantenir els signes d'envelliment a la cara perquè arriben, t'agradi o no t'agradi, per molt que et cuidis de jove, s'acaben notant a la cara. Si una persona els vol mantenir, doncs escolta, cap problema. Però si una persona no els vol mantenir, doncs avui en dia no està tan mal vist o tan jutjat. I jo crec que això sí que ajuda, oi?
31: Molt, molt. De fet, abans la cirurgia plàstica era un tema totalment tabú, la gent s'operava i ningú volia, i en canvi la gent ara ho publica, vull dir, ens trobem molts pacients que ens diuen que ho volen que ho publiquem a les xarxes socials, vull dir, que diguéssim que gaudeix una mica en mostrar el procés del que són sotmesos, no? Això ha canviat molt, sí, sí. Ha deixat de ser un tabú i la gent ho parla amb més naturalitat.
0: Doncs ja ho veieu, hem parlat amb el cirurgià plàstic, el doctor Santiago Elvira, cofundador de la clínica Egos, i suposo que vosaltres, qualsevol persona que estigui dubtant, interessat o vulgui tenir informació, feu una primera visita on s'informa absolutament de tot i a partir d'allí doncs, la pacient o el pacient és el que decideix el tempo, la manera o si ho fa o no ho fa.
31: Correcte, nosaltres tenim visites tant presencials com virtuals, i bueno, a través d'aquí doncs, podem contactar amb els pacients, expliquem les opcions i tot l'equip nostre doncs, assessora una mica amb tot el procés. Però sí, sí, ja som, bueno, som tots, és un equip de cirurgians, no, nosaltres sempre som atesos per cirurgians plàstics titulats i bueno, en aquest aspecte intentem donar al pacient el millor servei possible, que se sentin acompanyats durant tot el procés. Mm-hmm.
13: Doctor Santiago Elvira, gràcies per atendre'ns.
31: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
3: Busca Herrera en COPE y escríbenos.
4: Hola, esto te interesa.
5: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
4: ¿Y lo del sorteo?
5: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
6: Sabes que un plan será perfecto cuando tienes cerca a los tuyos y brindas con Malabrigo, el tinto con el que siempre aciertas, que te saca una sonrisa y te invita a seguir bebiendo. Elegancia, personalidad y pura calidad con el sello personal de José Moro en Bodegas Cepa 21. Tu verano suena a disfrute. Tu verano suena a Malabrigo.
13: Doncs apa, que ens acostarem a la una de la tarda. Abans t'he de fer una pregunta que fa molts dies que no te la feia, però ¿tienes antojo de una carne espectacular en Barcelona? Entonces tienes que conocer La Cabrera Barcelona, auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Es un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre. Están en calle Diputación 239. I bé, nosaltres anem directes cap a la una, sóc el Ricard Álvarez. Després al migdia a COPE Catalunya i Andorra parlarem, bueno, parlarem de la calor i d'altres coses, eh? I d'altres coses. T'espero, en 6 minuts.

0: Dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Clar, la sensació sempre és la mateixa, és que fa molta calor, que suposo que això tu també t'ho pregunten, Ramon. Escolta, fa molta calor, el juliol ha fet molta calor, ja, però molta què és? N'ha fet més que habitualment, n'ha fet igual, n'ha fet menys? Anem a posar-hi dades, perquè el mes de juliol ja el tenim tancat i sí que em sembla que la gent ho està notant bé, oi? El juliol ha fet força calor.
1: Sí, sens dubte. Si algú no l'ha notada, estaria en un altre lloc molt llunyà, perquè a Catalunya ha estat el juliol més càlid, des de que tenim registres, eh? No, sempre hem de posar aquesta nota, però vaja, ja tenim més de 100 anys de registres en algunes estacions, no? Per tant, ja és representatiu i ha estat una temperatura diversos graus per sobre la mitjana, però també han destacat les màximes i també han destacat les mínimes. Amb unes temperatures tropicals de nocturnes, és a dir, superiors als 20 graus, generals, gairebé tot el territori, potser exceptuant el Pirineu, i també nits tòrrides per sobre dels 25 graus, com les d'aquesta passada nit, a tot el litoral, prelitoral, però no només en aquesta zona, també als interiors. I per descomptat, màximes, per exemple, en el cas de Lleida, en què el número de dies amb temperatures per sobre dels 40 graus ha estat molt alt, no sé si al voltant dels 8 o 10 dies, 11 per sobre dels 40 graus. Per tant, no, aquest mes de juliol ha mostrat les seves cartes i no ha dissimulat. Ha fet molta calor.
0: Jo parlava amb tu al principi de juliol i em deies, aviam, les previsions diuen això, després sempre hi ha la variabilitat del dia a dia, però les previsions ja apuntaven a un juliol igualant o per sobre de la mitjana.
1: Sí. Tot i que a nosaltres ens agrada més agrupar en trimestres,
0: sí,
1: ens costa més afinar mes a mes, però ja feia molts mesos abans, vull dir, anava avançant els trimestres i era molt clara la predicció estacional de que el trimestre juny, juliol, agost seria molt més càlid del normal. I ara mateix la predicció pel trimestre agost, setembre, octubre continua amb aquesta línia.
0: Val.
1: Naturalment, la calor d'octubre no és la calor de juliol, això ja s'entén, no? Però que continuarem amb temperatures per sobre del normal, sembla que sí.
0: Val. No, si anava a preguntar, dic que estem a 3 d'agost, comencem el mes d'agost, sí que és veritat que avui, no sé si hi ha com una petita treva dins de una temperatura d'agost, però sí, em sembla que hi ha una tendència a l'alça,
1: Sí, efectivament, tindrem uns dies amb temperatures normalitzades,
0: ja,
1: o sigui, la calor normal,
0: d'agost.
1: Sí, d'agost, i també amb possibilitat avui mateix, per exemple, de xàfecs i tempestes sobretot a l'interior, al Pirineu, durant els pròxims 2 o 3 dies, que entra també dins de la normalitat, tot i que la quinzena canicular entre el 15 de juliol i el 15 d'agost és probablement de les més estables de tot l'any, no? Però vaja, no impedeix que hi hagi algunes tempestes que malauradament porten sovint la pedra com a acompanyant, que fa mal, això ho sabem, però també és habitual de l'estiu. I amb aquesta, ja estem en aquesta línia de normalitat ara aquests dies.
0: Clar, jo quan era petit sempre em deien, però clar, jo no sé si tenia base científica això, no? Però clar, quan fa molta calor i quan és molt intensa, sobretot a l'estiu, doncs hi ha una evaporació més extrema i llavors es generen doncs les tempestes d'estiu. No sé si és aquest el cicle o no sé si és aquesta causa-efecte.
1: No, està clar que les tempestes d'estiu viuen, es desenvolupen gràcies a les fortes calors i que ara mateix, per exemple, la mar Mediterrània també està molt més càlida del normal i, per tant, és una font de vapor d'aigua, no?, per a l'evaporació que alimenta aquestes tempestes. Clar, la calor no és l'únic ingredient necessari per a les tempestes. També cal que hi hagi una certa, en fi, motius meteorològics, una certa inestabilitat, el pas d'alguna ona, alguna algun talbec, com diríem els tècnics, i es combina, però la calor és una font important del desenvolupament, del creixement d'aquestes tempestes.
0: En Ramon, ara que parles de la temperatura del Mediterrani, és anormalment alta, oi, per aquestes dates?
1: Sí, fins i tot per al conjunt del Mediterrani, des de les costes espanyoles fins a la costa, a l'extrem oriental d'aquesta mar, doncs si la temperatura és molt elevada, amb valors

0: Dien, una mica d'una
1: sí,
0: setmana
1: a l'altra. Sí, però jo aquí a Catalunya he vist 28 graus del mar, pot ser?
0: Sí, pot ser. Estem arribant a valors gairebé del Carib, en aquest sentit, no? Les temperatures. Perquè és un mar tancat, que, clar, quan fa tanta calor, el ser tan tancat i tenir poc intercanvi amb els grans oceans, doncs s'escalfa molt i es nota.
1: Clar, no m'agradaria portar el mal temps ni parlar de coses que no podem assegurar, però les danes de tardor, el que ara anomenem les danes de tardor, no sé si en molta part o poca, però en una part estan influenciades per la temperatura del Mediterrani, oi?
0: Sí, sens dubte.
1: No sabem el que passarà, però vaja, vull dir, la temperatura està allí.
0: Sí. Està clar que la, per exemple, ja es va fer un estudi d'atribució molt complet i molt, molt seriós sobre la dana d'octubre del 24, i sense aquesta aportació extra de calor del mar Mediterrani, de la superfície del mar Mediterrani, probablement no s'hagués produït, com a mínim, amb aquesta intensitat.
1: Déu-n'hi-do. Ramon, escolta, per acabar, ja ho sé que falta dies i ja tornarem a parlar aquesta setmana i la setmana vinent, evidentment. Tenim el dia 12 marcadíssim al calendari, sobretot pel tema del fenomen de l'eclipsi solar, que veurem doncs, de bona manera a la zona sud de la província de Lleida, sobretot a les Terres de l'Ebre. Clar, hi ha molta gent que ja ho té reservat, que ja ho té planificat, que faran això, que faran allò. L'eclipsi solar a la zona de Catalunya arriba molt al vespre i amb el sol molt a prop de l'horitzó. Clar, necessitem un cel net totalment, perquè és que si no el veurem malament. No, suposo que ja t'ho han preguntat, i suposo que no t'agrada fer previsions tan puntuals, però hi ha alguna cosa que haguis pogut estudiar o mirar pel dia 12? Es veu alguna cosa?
0: Mira, tenim publicat ja a la nostra web la predicció, les prediccions setmanals, que són sempre una aproximació a si és normal o no la situació. Ja. Llavors, en quant a temperatures, continuarem càlides. No sembla que siguin extraordinàriament càlides, però sí lleugerament per sobre de les normals. En quant a precipitacions, no n'hi ha una senyal que digui que hagi de ploure, però tampoc al contrari, està neutra. La qual cosa vol dir que no és improbable que, sobretot en àrees de muntanya, hi hagi possibilitats de núvols d'evolució diurna, que són típics d'aquesta època, i que ens facin la guitza en algunes zones, sobretot en zones de muntanya. Però a partir d'aquest proper divendres, AEMET anirà publicant prediccions molt més acurades, o intentarem que siguin molt més acurades, i es podrà seguir ja amb molta més fiabilitat com serà el temps d'aquest extraordinari 12 d'agost del 2025.
1: Bueno, jo t'ho tornaré a preguntar i suposo que el teu WhatsApp traurà fum els propers dies, estic segur. Seguríssim.
0: Bé, sí, perquè és un fenomen que valdrà la pena veure'l o com a mínim estar pendent d'ell.
1: Molt bé, doncs hem parlat amb el Ramon Pascual, és el delegat a Catalunya de l'Agència Estatal de Meteorologia i hem parlat, doncs, vaja, que fa calor. Escolta, que si ho estàs notant bé, que fa calor, és així. Tornarem a parlar, evidentment. Ramon Pascual, gràcies per atendre'ns, una abraçada.
0: Moltes gràcies, igualment. Adéu.
1: Gràcies, Ramon. Mira, seguirem parlant de calor, però portada a la quotidianitat. Per exemple, de seguida està amb nosaltres el company Marc Monclús, que l'he enviat a la Sagrada Família, potser per admirar l'edifici, evidentment. Jo crec que el té molt vist, que l'he enviat moltes vegades aquestes darreres setmanes. Però perquè hi ha un col·lectiu que pateix molt la calor, que són els guies turístics, i la pateixen tant a dins com a fora. Ens ho explica ara, en un minut.
2: Los fines de semana en la radio.
3: A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar.
2: El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
3: Penalti. Claro, es penalti. ¡Ha pitado penalti!
2: Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
4: ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Berti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Berti, la aseguradora digital número uno de España.
5: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
6: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
7: Migdia.
8: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
1: Doncs apa, que ens acostarem a dos quarts de dues. Deixem que saludi al Marc Monclús, que ara fa dies que no ens escoltava. Marc, què tal? Bon dia.
9: Hola, Ricard, què tal?
1: Bé, clar, jo ja he marxat dues setmanes de vacances. Tu t'has quedat aquí al peu del canó patint la calor. Eh? No sé quina cara fas quan anem parlant de calor, si dius sí, clar, però tu has marxat de vacances i jo m'he quedat aquí, eh?
9: Bé, la calor es pateix a tot arreu, últimament. Ah, sí. Vagis de vacances o et quedis aquí?
1: De vacances també. Bueno, escolta, la Sagrada Família, que jo t'he enviat ja moltes vegades a la Sagrada Família, espero que també la visitis a l'hivern, perquè ara l'estàs gaudint amb les calorades. T'has acostat cap allà perquè, el que deia, clar, hi ha les guies i guies turístics que ells estan allí i elles estan allí i, clar, fa calor, però és que a dins també fa molta calor, eh?
9: Sí, fa unes setmanes els guies turístics, el col·lectiu de guies turístics de Sagrada Família van fer una vaga per denunciar les condicions en les que treballen durant les èpoques de més visitants, que coincideixen precisament amb les vacances d'estiu. Aquest any a la zona del temple s'ha arribat a més de 35 graus. No. Dins la basílica no s'hi està millor, ja que aquest estiu s'hi ha arribat als 30 graus. L'Helena, una de les guies turístiques que fa visites a la zona, explicava així les conseqüències de la calor que ha viscut als grups que ella duia.
10: Sí, m'ha passat esta setmana, sí, esta setmana, al principi d'una setmana, sí que una persona desmayó, però bueno, es que viene la gente de diferents països, no tots estan acostumbrados a este calor, así que mucha gente padece.
9: Els cops de calor entre els visitants, però també entre els guies, ja comencen a ser habituals. Les visites duren entre 50 minuts i una hora, i així doncs els visitants estan exposats al sol sense moure's durant una llarga estona. Tot i que dins no hi toca el sol, òbviament també s'exposen a les altres temperatures. Per sort, tal com explicava l'Helena, els paramèdics destinats a la zona actuen amb rapidesa.
10: Si hablamos directamente de Sagrada Família, ¿no? Sí, claro, es que he visto gente desmayar precisamente hace dos días. Si una persona, pues les atienden, porque aquí hay doctor que enseguida los chicos de Sagrada Família vienen, les ayudan, pero sí que hay mucha gente que padece de calor.
9: Per poder evitar que els turistes que visiten la basílica pateixin cops de calor i altres conseqüències de l'exposició a les altes temperatures, els guies turístics demanen que es prenguin mesures. L'organització que s'encarrega de la gestió de la Sagrada Família ha confirmat que s'han instal·lat ventiladors i parasols que la majoria de dies els guies no poden aprofitar. Qui més els utilitza són els membres de seguretat. L'Helena ho confirmava, però afirmava que no són suficients.
10: Es necesario hacerlo, es necesario. Así que instalar aire acondicionado como mínimo. Han puesto esta semana unos cuantos ventiladores que ayudan ya por lo menos mover el aire. Pero calor sigue siendo allí.
1: Home, de l'aire condicionat que demanava als ventiladors hi ha un tram molt llarg, de totes maneres.
9: Sí.
1: No estanya que pateixin, eh?
9: Clar, per sort els ventiladors són d'aquests que tiren aigua, però... Els guies turístics no els poden aprofitar perquè no. són bàsicament pels de seguretat. Tot i això, i tot i la calor a la qual s'exposen els guies turístics, l'Helena explicava que li agrada molt la seva feina i no és l'única, ja que amb la gent que hem pogut estar parlant per allà, la gent li agrada molt i és una feina a la qual dediquen la seva vida.
10: Sí, muy contenta. Estoy enamorada de mi trabajo. Sí. Pues toda mi vida, digamos así, así que toda la vida llevo trabajando en el sector de turismo de guía. En Barcelona, en Cataluña, sur de Francia y Andorra también, así que esta zona.
9: Veurem com acaba tot plegat, però els guies turístics ja han amenaçat en fer més vagues si els encarregats de la gestió de la Sagrada Família no fan cas a les seves reclamacions. Les vagues serien durant l'època de més visitants a la ciutat de Barcelona. Les principals reclamacions que fan els guies de Sagrada Família són ventiladors a l'interior del temple per renovar l'aire, més accés a ampolles d'aigua i més flexibilitats amb la vestimenta. Actualment els treballadors han d'anar amb pantalons llargs i amb sabates tapades. Aquests dies de més calor els guies prenen mesures per evitar desmaiar-se d'un cop de calor. Gran part dels treballadors porten paraigües que utilitzen com a parasol, cantimplores tèrmiques per hidratar-se amb aigua que es manté freda i, sobretot, molta crema solar per evitar cremar-se. Alguns visitants, coneixedors de les altes temperatures, també porten paraigües i, a més, porten ventiladors petits portàtils d'aquests que ja es veuen per tot arreu.
1: Home, també et diré una cosa, amb la quantitat de visitants que hi ha, que tothom ha de pagar per entrar... Doncs escolta, jo crec que destinant uns cèntims per entrada, al cap d'uns mesos, jo crec que hi ha una bona bossa per climatitzar una mica la història. Vaja, no sé, digueu-me boig, però hi ha molts visitants. Si aneu multiplicant, veure que va sortint les xifres.
9: Entenc que per diners no és, però és que posar ventiladors a l'interior, jo entenc que ha de ser molt, molt, molt complicat.
1: Clar.
9: I diuen que...
1: Però una renovació d'aire jo crec que sí, Jo crec que una renovació d'aire sí que seria important i no, més que res per la quantitat de visitants que hi ha. En fi.
9: Sí, sí, però el que exposen des de l'organització és que no poden obrir finestres perquè els entra la pols de les obres, obren la porta, però, clar, la majoria de vegades... doncs l'han d'anar tancant i obrint.
1: És complicat,
9: clar, no? És molt difícil, segur.
1: És molt complicat.
9: Però sí que a l'exterior sí que es podrien instal·lar zones d'ombra, perquè sí. Hi he estat, i, o sigui, he estat ara, i cau un sol increïble.
1: Clar, clar. Escolta, anem a valorar la feina del Marc Monclús, que ha estat aquest matí, aquest migdia, passejant-se per la Sagrada Família. Penseu que és molt difícil, que la gent vulgui parlar, i al final has trobat a l'Helena, que ens ha explicat la seva vida. A més, veig que has trobat una guia apassionada de la seva feina, que fa temps que ho fa i que li segueix agradant força. De totes maneres, has pogut parlar amb d'altres persones i suposo que t'han explicat més o menys el mateix,
9: Sí, sí, explicaven tots el mateix, sobretot el tema de reclamacions i el tema de les instal·lacions de l'exterior, perquè no s'hi pot estar de la calor que fa.
1: Molt bé. Marc Monclús, com sempre, un plaer. Gràcies per la teva feina.
9: Gràcies a tu, Ricard.
1: Una abraçada. Anem directes cap a 2:15. A veure, ha arribat el punt de que se'ns hagin de desmaiar les persones fent cua o fent la visita. Home, alguna cosa s'haurà de fer. Però no m'estranya, Vull dir que els cops de calor... Pensa que, clar, has d'estar, 20, 30, 40 minuts esperant en ple sol. Doncs és complicat. En fi... Escolta, d'aquí uns minuts parlem d'esports, parlem del trànsit, parlem de meteorologia. Estarà el Pol Matavaques amb nosaltres també, que m'explicarà que aquest matí ha estat en una roda de premsa i parlarem de l'increment del preu de l'electricitat. Tot això des d'ara fins a arribar a les dues al migdia COPE a Catalunya i Andorra.
7: Migdia.
8: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
2: COPE Tarragona.
7: 93.5 FM.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
13: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
14: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
15: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Tú has dicho alguna vez, el flamenco es mi origen, no mi yugo.
17: Sí, he vivido acompañada del flamenco, pero no presa de él, ¿no?
16: Y allá tenemos un consejo específico.
18: Y tú ahora duermes ligero y no sabes por qué, y te vas despertando por la noche y luego te cuesta conciliar. Lo que han de hacer es irse a dormir muy tarde.
16: Y yo te iba a preguntar por las joyas estas que han aparecido en la caja fuerte.
19: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
20: Pero yo dije, esto es bisutería, pero además...
16: A verlo, ¿verdad?
19: Con Cristina López Slichting.
21: COPE Tarragona.

0: Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, seguim al migdia COPE a Catalunya i Andorra. De seguida parlem d'esports, també de l'estat de les carreteres, però abans la informació meteorològica. Després d'un matí força radiant, a partir d'ara la situació comença a canviar. Els núvols aniran guanyant terreny de ponent a llevant i el cel quedarà bastant enteranyinat a la majoria de comarques. A mesura que avanci la tarda, creixeran nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i al Prelitoral Sud, que deixaran ruixats i tempestes a la meitat oest. En aquestes zones, els xàfecs podran ser puntualment forts i anar acompanyats de ratxes de vent intenses. A la resta de la Catalunya central tampoc es descarta cap mena de ruixat, però no tan intensa. Pel que fa als termòmetres, les màximes seran molt similars a les d'ahir o un pèl més baixes, però la xafagor continuarà sent molt marcada. A més, la pols en suspensió farà que la visibilitat sigui només regular, especialment allà on es descarreguin els ruixats. Les tempestes tendiran a anar a menys quan s'apropi la nit. Vinga, que tot seguit comptem cotxes. Fem una ullada a l'estat de la xarxa viària catalana des del Servei Català de Trànsit. Avui ens acompanya la Fina Araque. Fina, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs ens situem en el tram conflictiu de l'autopista P7 a la zona del Penedès arran d'un accident d'aquest matí. S'ha accidentat un camió carregat de bigues de formigó que ha hagut de tallar els dos carrils esquerre, un en cada sentit de l'autopista, arran de la pèrdua de part de la càrrega d'aquest vehicle pesant. Destaquem que en aquests moments s'han pogut finalitzar les tasques de neteja de la via i ara en aquests moments ja reoberts tots els carrils en els dos sentits de la circulació. Tanmateix, encara queden retencions en la calçada en sentit sud des de Tarragona, 15 quilòmetres de molta lentitud amb aturades, i en sentit nord, en sentit Barcelona, també retencions des de Banyeres del Penedès en un tram de 6 quilòmetres. De moment, això és el més destacat. Molta precaució.
0: Moltes gràcies, Fina. I parlem d'esports, ho fem amb el José Luis Gil. José Luis, què tal?
2: Ricard Álvarez, què tal? Bona tarda, companys.
0: Bona tarda. Escolta, parlem del Barça. Jo no sé com planifiquen el tema dels estadios aquests de pretemporada. Alguna vegada ens fan la gira asiàtica, alguna vegada se'n van als Estats Units i comencen a fer partits d'aquests del nivell tots plegats. I aquest any el Barça acabarà fent, no sé si està jugant ara, el darrer partit aquest de pretemporada, jugant entre ells mateixos, perquè sí, L'equip amb qui havien de jugar, sí, No tenen prou jugadors.
2: La història és aquesta. El full de ruta inicial era que el Futbol Club Barcelona tanqués avui la seva estada a Anglaterra. No diríem un partit, perquè clar, quan es pot considerar partit quan és a porta tancada,
0: sí, sí.
2: Bueno, amb un test de preparació davant del Preston. Què ha passat? Doncs que el Preston no tenia jugadors. I com que no hi havia jugadors, doncs el Barça ha hagut d'improvisar una mica sobre la marxa i fer un partidet entre ells. Barça Flick A contra el Barça Flick B. I han quedat empat a un. Bueno, han quedat... No, ja està bé. Informa Víctor, sí, sí, Navarro. Ha marcat Xavi Espart per una part de els del peto blau, ha marcat Xavi Espart, i els del peto vermell ha marcat Fermín, que ja és una bona notícia. Mira, que Fermín vagi agafant el to i vagi doncs agafant l'onda després d'aquesta lesió que el va fer perdre's al Mundial. Bueno, amb tot, és evident que el Barça no té la seva millor versió, no té els internacionals. Com que no té els internacionals, no és objectiu de les gires aquestes asiàtiques que paguen per veure Ferran Torres, per veure Cubarsí, per veure Rafinha, per veure tots aquests. Doncs bueno, ens va deixant noms. Per exemple, Hamza, aquest davanter centre egipci que ho va fer molt bé en l'amistós davant del Birmingham. Bissibu, l'última incorporació. Adeyemi, que va tenir els seus primers minuts. O nois de la Pedrera, com el mateix Xavi Espart, que doncs apunten a, per què no, tenir continuïtat en dinàmica de la primera plantilla de cara a la propera temporada. Tot això en parlarem, mentre que ja t'aviso, de mica en mica es començarà a escalfar el culebrón Ferran Torres.
0: Ah, és veritat?
2: Clar.
0: Té valor de mercat ara.
2: Ferran Torres li queda un any de contracte. Ha fet el gol que ha marcat que li ha donat a Espanya el títol mundial. doncs, bueno, diuen que els taurons com Paris Saint-Germain doncs, volen fitxar a Ferran Torres. El Barça diu que no hi ha cap input, o sigui que continuarem informant. De la resta, Boro Middlesbrough 3, Espanyol 3, a l'últim amistós de pretemporada, estan tots immersos, Girona, Sabadell, Andorra, sí, sí. I en plena poliesportiva molt pendents de dues cites. L'europeu de natació, amb Iris Tió i companyia, i el Tour femení, amb l'espluguenca Paula Blasi, amb el mallot de millor debutant a la competició.
0: Molt bé, Gil. Escolta, quan us escoltem a Esports Cope?
2: Aquesta setmana, de 3 i 25 a 4 de la tarda.
0: Doncs apa.
2: De moment mantenim aquest horari d'estiu. Dilluns vinent, una hora de programa gairebé, de 3 i 5 a 4 de la tarda.
0: Molt bé. Gràcies, José Luis. Una abraçada.
2: Fins demà.
0: Vinga, que de seguida està amb nosaltres el Pol Matavaques i de seguida també et parlo del preu de l'electricitat amb el portaveu d'OCU aquí al migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
3: Escuchas Mediodía Cope.
4: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
5: Puede tomarse la vida muy en serio.
6: Antes de que llegue hasta ellos estarán muertos.
5: O muy en broma. Sylvester Stallone.
7: El desayuno.
6: ¡Mamá!
5: Pánico en el túnel.
8: ¡Fuego!
5: Y Alto o mi madre dispara.
9: Yo creo que te quiere yo.
10: Pues ese amor va a volverme loco.
5: El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
11: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
12: España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com.
13: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
4: Migdia.
14: Cope Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
0: La Fundació Pere Tarrés ha posat en marxa un casal durant el mes d'agost per poder atendre els infants vulnerables durant el mes, aquest, vaja, anava a dir, aquest mes per excel·lència de vacances. Tothom fa vacances quan pot, però és veritat que l'agost és un mes per excel·lència de vacances. Aquest matí he enviat el Pol Matavaques a la roda de premsa i ha parlat amb l'Alana Hurtado, que és la portaveu de la Fundació Pere Tarrés. Però primer, Pol Matavaques, què tal? Bon dia, com estàs?
15: Bon dia, Ricard, molt bé, i tu?
0: Com va la calor?
15: Va, mira, avui precisament una altra vegada a l'exterior, roda de premsa, però és que hem passat allà, home, a veure, dues hores i mitja ben bones hem estat allà parlant amb gent, entre els quals, com deies, l'Alana, i hem estat parlant una mica del casal, veient com funcionava tot aquestes primeres hores, perquè avui ha estat el dia d'inici.
0: Clar.
15: I si vols, comencem ja a entrar en matèria.
0: Sí, què t'han explicat, aviam?
15: Doncs
0: perquè,
15: mira,
0: clar, és que el mes d'agost és complicat, eh?
15: Sí, el mes d'agost és complicat, ja estem en mode vacances. Primer de tot, per contextualitzar una mica, l'Alana ens ha explicat una mica com funcionava aquesta campanya. L'Alana Hurtado, portaveu de la Fundació Pere Tarrés.
16: La campanya que dona inici avui és una campanya que pretén ser un recurs de guàrdia ara a l'agost, quan molts dispositius habituals tanquen. És veritat que el juny i el juliol és un període que el tenim bastant cobert amb activitats de lleure, però un cop arriba l'agost ens trobem que hi ha moltes famílies que no tenen vacances, que continuen necessitant un recurs a la seva disposició i que sovint troben dificultats per trobar un prop de casa seva, no?
15: Estem parlant d'una cinquantena d'infants els que hi ha en aquest casal de Torre Baró, que no és l'únic, però és un dels més significatius. Un casal que té diversos objectius, entre els quals, doncs, lògicament, activitats que els infants es puguin conèixer, infants entre 6 i 14 anys es puguin conèixer bé, tal com també ens explicava.
16: aquest casal i aquesta campanya el que pretén és donar als infants un espai segur, un espai una mica lliure de pantalles, perquè si no són infants que sovint queden a casa, menors a càrrec d'altres menors, en situacions d'habitatge molt complicades, amb habitacions rellogades, amb dispositius de l'Ajuntament o de la Generalitat, i que aquest casal els hi permet doncs, fer aquelles sortides que no podrien fer si no fos no, amb una activitat de lleure, piscina, excursions, els hi permet garantir un àpat, que això és un tema molt important per nosaltres i és un tema que jo crec que es parla poc, no? Que és què passa quan nosaltres disposem d'un servei de menjador durant tot l'any i quan arriba l'estiu aquest recurs el perdem, no? I necessitem garantir aquest àpat nutritiu, necessitem que, bueno, ens trobem situacions en què hi ha menors que si no fan l'àpat al migdia no sabem si fins al dia següent tenen un àpat sòlid, no?
15: És una de les problemàtiques també que tenim aquest mes d'agost, mes de vacances, però la gent que no pot anar de vacances, evidentment, també ha de poder tenir accés, com és en aquest cas, a casals que estiguin becats, que tinguin ajudes, i és l'esforç, aquest esforç extra que fa la Fundació Pere Tarrés, que s'ha trobat amb una problemàtica també aquest any, tot sigui dit, i és que Collserola segueix tancada per la pesta porcina. Quantes vegades has parlat de la pesta porcina ja, Ricard?
0: Sí, unes quantes, és veritat. Ja ens n'hem oblidat, eh? Només parlem de calor, però segueix tancat Collserola.
15: Segueix tancat, i això és un problema per pel casal.
16: Ens trobem situacions realment complicades on és estrictament necessari que l'infant surti, situacions de famílies monomarentals que no tenen una xarxa de suport en la que poder comptar perquè aquest infant quedi, situacions de violència masclista en què necessitem que l'infant per seguretat pròpia estigui fora del domicili també, i moltes famílies també en situació de sensellarisme. Això és un context que ens trobem molt a la campanya i bueno, pensem que engegar una iniciativa així un any més ens permetrà doncs, poder ajudar aquestes 7.500 famílies en tota la campanya, ara a l'agost 1.900. Són xifres que ens motiven moltíssim a continuar treballant i bueno, aquest any estem aquí a la zona nord, és una zona especialment també vulnerable i que necessita molt d'aquests recursos.
15: Aquest és el perfil de les famílies que evidentment tenien en Collserola un pulmó verd, un espai on sortir a córrer, esbargir-se. Al final aquí a Barcelona estem parlant d'aquest perfil de gent, però és que durant l'any és l'espai natural per excel·lència a Collserola i que ja porta un bon temps tancat per la pesta porcina i que de moment, siguem realistes, encara no sabem ben bé què està passant. Perquè s'ha quedat, és el que deies tu, s'ha quedat tot molt, molt apagat, tot plegat. En un casal on, bàsicament, la jornada ha començat, perquè ens fa una idea, a les 9 del matí, a la plaça dels Eucaliptus, on allà han recollit la canalla.
16: Ens trobem.
15: Han recollit la canalla i un cop allà, doncs, amb l'autobús els han pujat fins al centre de Torre Baró, on fan el casal de 9 a 3. És un casal de 6 hores, amb el dinar inclòs, excepte un dia a la setmana que fan una excursió. Això és una de les coses que m'ha agradat també, no? Tot i no tenir l'espai de Collserola, doncs anar a la piscina, coses que per nosaltres poden ser relativament quotidianes, que per motius econòmics, per motius horaris, també de conciliació familiar, que és un altre dels punts importants, doncs potser no hi tenen accés aquestes famílies. Per tant, tot plegat, en un matí, com deia, de cinquantena d'infants i joves, on també t'ho haig de dir tot, l'alegria la notaves des d'aquell primer moment, la calor també, però l'alegria la notaves des d'aquell primer moment, amb les ganes de retrobar-se, gent que coneixien, gent que no, i ens reconeixien, mai millor, valga redundància, que tenien ganes de retrobar-se amb aquells que ja coneixien, però també de conèixer gent nova, perquè hi havia gent que era el seu primer any allà al casal.
0: Clar. L'alegria per les dues parts, pares i fills, suposo.
15: Els pares també, els pares, quan hem parlat amb ells, ens han dit sí, nosaltres que no estiguin davant de les pantalles... Per nosaltres és absolutament meravellós.
0: És veritat, és la frase típica, i aquesta frase fa 10 anys no la dèiem, no. Però ara sí, i ens estem adonant que és un problema que, aviam, les pantalles no les podem prohibir, no poden eliminar-se, tenen la seva part positiva, són necessàries a la societat actual, evidentment, però com tot, amb mesura, un excés és un problema, i és veritat que hi ha unes franges d'edat, menors, sobretot, que n'estan fent abús. I els pares, és que a vegades ja saben que no ho han de fer, però és que no saben com arrencar-los de les pantalles. I això de les colònies, doncs és una bona manera.
15: Ha estat com tenir un cotxe a les pantalles, és com tenir un cotxe sense tenir el carnet de conduir,
0: sí,
15: una mica.
0: Totalment.
15: És així, una mica com tota la vida, ben utilitzat, molt bé, mal utilitzat, alerta.
0: Totalment. Vol matar vaques, que ha estat un plaer tornar-te a escoltar, eh? Ens anem escoltant cada dia, evidentment.
15: Igualment, Ricard.
0: Una abraçada. Nosaltres ens plantem a 3:15, de seguida parlem de diners, de la butxaca, de l'electricitat i de com ha pujat la factura el mes de juliol.
7: Migdia.
14: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat. A COPE Catalunya.
8: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
9: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
17: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Migdia.
14: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.

0: der Leyen o todo lo contrario, más división.
1: Pues veremos, Olga. Gracias desde Bruselas. En esa carta que nos contaba de von der Leyen, de la presidenta de la Comisión, sitúa a nuestros vecinos del sur, como Marruecos, como parte del problema, cuando dice que no se puede utilizar la inmigración irregular como un medio de presión, en este caso de presión a España, ¿no? Desde Moncloa, sin embargo, siguen defendiendo el papel de Marruecos en todo esto. Escucha al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, esta mañana en Televisión Española.
2: Desde el primer momento, Marruecos ofreció su colaboración para intentar impedir ese flujo de personas y sobre todo para que retornaran inmediatamente, como está ocurriendo, y sigue ofreciendo esa colaboración para que hasta la última persona que haya entrado en Ceuta regrese a Marruecos.
1: Y luego es importante en esta crisis el papel de Estados Unidos, socio preferente de Marruecos, y es importante esta alianza porque, ojo, en abril, un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cuestionó por primera vez la españolidad de Ceuta y Melilla. David Alandete, corresponsal, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Efectivamente, en abril hubo un informe aprobado dentro de una ley de presupuestos para la diplomacia de Estados Unidos que proponía al Ejecutivo, a la Administración Trump, abrir el debate de la soberanía marroquí de Ceuta y Melilla. Es un informe que no es vinculante, pero debería servir para guiar la política exterior de Estados Unidos. Es un hecho que en Estados Unidos el lobby marroquí ha invertido muchísimo dinero en campañas para favorecer, primero, el hecho de que se asuma que el Sáhara Occidental, antigua colonia española, es marroquí, y ahora claramente se ha abierto otra vez este debate. COPE ha contactado con los equipos de los republicanos que comenzaron a proponer este tipo de debate y, de momento, como la Cámara está en receso, no hay ningún pronunciamiento formal por parte del Capitolio.
1: Pues gracias, David Alandete, corresponsal en Washington. Pues mira, a última hora que nos llega además desde Canarias, el sábado falleció un bebé de 20 meses en Fuerteventura. COPE ha podido confirmar hoy de fuentes de la Consejería de Sanidad que fue por un golpe de calor. No hay más información por ser menor de edad, pero esa es la noticia. Falleció el bebé en un hospital en Gran Canaria por un golpe de calor. Ojo a las islas, hoy alerta roja en la isla de Gran Canaria por temperaturas que pueden superar los 40 grados de temperatura. Sigues en Mediodía COPE, ahora ya tu COPE más cercana.
4: Mediodía COPE.
5: Pilar García de la Granja.
4: Estar informado. En la radio.
6: Después de todo lo ocurrido en Ceuta, reconoceremos exactamente cómo está la situación.
4: Todo pasa en COPE.
6: Vamos a esta hora, Ceuta. La normalidad sigue sin restablecerse del todo. Israel Remuñán ha estado en el CETI, el centro donde se refugian decenas de migrantes.
7: Aquí donde empieza a amanecer, continúan miles de migrantes, no se sabe el número.
6: Al otro lado, Castillejos, en territorio marroquí, donde no dejan de llegar de vuelta personas que cruzaron.
8: Las familias aquí, Carlos, siguen a la desesperada también buscando a sus hijos desaparecidos.
6: Ahora, ¿quién se beneficia con los flujos migratorios? Rabat huele la vulnerabilidad de Madrid. Con que mire para otra parte y abra la puerta, ya está todo hecho.
5: Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
9: Estos sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389, conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
10: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
11: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
12: Carglass cambia, Carglass repara.
4: Pilar García de la Granja.
5: Mediodía COPE.
13: COPE Cataluña y Andorra.
4: Estás informado.
13: L'inici de l'agost arriba amb un nou encariment dels carburants i amb la resignació dels conductors que omplen el dipòsit en benzineres a Barcelona. Tots ells ho han pogut comprovar i ho fan amb resignació. Els preus del dièsel i de la gasolina 95 són aquest estiu més elevats que fa un any, una situació marcada pel conflicte a l'Orient Mitjà i per també la retirada progressiva de les ajudes del govern espanyol als carburants. Davant d'aquest escenari, alguns conductors opten per benzineres de baix cost, tot i que admeten que també han notat pujades de preu importants. Concretament són 16 euros i mig i 7 euros més, respectivament. Molts usuaris, com en Rafael Martínez, asseguren que no tenen alternativa perquè necessiten el vehicle per anar a treballar o per desplaçar-se durant les vacances i lamenten que la pujada dels preus acabi repercutint directament en l'economia familiar.
14: Jo necessito el cotxe per anar a la feina i l'increment al mes, a mi particularment, són 60-100 euros més perquè treballo lluny. I, bueno, i també per l'oci, per anar a la platja, amb la família, el que sigui, doncs es nota molt. S'agrairia que el govern fos una mica més conscient de que la benzina és una gran despesa per les famílies i, bueno, que tornés la baixada que es va fer.
13: I el mateix li passa al Jaume González, que té una moto, però assegura que no pot sempre fer-ho tot amb aquest vehicle.
15: Sí, sí, s'ha notat perquè encara que posis la mateixa quantitat, poses menys litres, vull dir, això és així. Vull dir, s'ha notat, clar que s'ha notat, i si continuem amb tot aquest merder que tenen liat, doncs encara serà pitjor, i això doncs és el començament. No tinc una moto, llavors gasta menys, però no sempre tot ho pots fer en moto. Doncs tenim que posar benzina, quin remei.
13: Molt bon migdia, soc la Mar Puerto. Aquesta és la situació a les benzineres, però no tot són males notícies perquè sembla ser que el risc d'incendi es redueix avui dilluns arreu de Catalunya i no hi haurà cap població amb risc extrem. Parlem del nivell 4 de foc segons el mapa del Pla Alfa del Cos d'Agents Rurals. S'han reobert 4 espais naturals que es mantenien tancats, tot i que fins a 71 municipis al centre i oest de Catalunya continuaran tenint un risc molt alt d'incendi. Parlem del nivell 3 avui dilluns. Dit això, ara és moment de la informació de serveis. Avui domina l'ambient assolellat. A partir de mitja tarda és possible que el cel quedi entre mig i molt ennuvolat i al final del dia aquesta nuvolositat minvarà per l'oest. A partir d'aquesta tarda també s'espera precipitació a la meitat oest, sobretot al quadrant nord-occidental i a la resta del Pirineu i del Prepirineu, mentre que és possible a punts a l'interior de Catalunya. Seran xàfecs febles, tot i que pot ser que vagin acompanyats de tempesta i localment de fenòmens una mica més violents a punts d'aquesta zona avisada. La temperatura màxima, això sí, serà semblant o lleugerament més baixa. En aquests moments tenim 29 graus a Barcelona, 32 a Girona, 30 a Tarragona, 33 a Lleida i 29 a Andorra. I com està el trànsit? Li preguntem a la Fina ara. Què, Fina? Bona tarda.
16: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que ja s'ha reobert l'autopista AP7 en els dos sentits de la circulació a l'altura de Castellvell, de Castellví de la Marca, arran de l'accident que s'ha produït aquest accident amb un camió implicat. I també destaquem però que queden retencions en els dos sentits de la circulació. En aquests moments hi ha encara retencions des de l'altura d'Olèrdola en sentit sud i també aturades en sentit nord de 5 quilòmetres. Destaquem també en aquests moments un accident a l'altura de Castellbisbal, a la calçada en sentit nord, en sentit Girona, que provoca retencions de 2 quilòmetres. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
17: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
13: I seguim, perquè la CGT manté la vaga indefinida a partir de demà dimarts entre el personal de terra, facturació i embarcament de Ground Force a l'aeroport del Prat per tal d'exigir un entorn de treball segur i digne. En un comunicat denuncien la negativa de l'empresa a negociar i apunten que això aboca la plantilla a començar aquesta vaga indefinida com l'única via per exigir les seves reclamacions. L'organització sindical lamenta els inconvenients que pugui generar la mobilització en el trànsit aeri i també els usuaris de l'aeroport, però reitera que la seguretat i la salut al lloc del treball són un dret irrenunciable. Sergi Tor, bona tarda. Quines són les aerolínies afectades?
18: Bona tarda, Mar. Doncs fins a 20 companyies aèries, algunes importants, en gran volum de trànsit, treballen amb l'empresa Grundfos i poden veure alterades a partir d'aquesta mitjanit el seu procés d'embarcament. Entre aquestes 20 companyies destaquen algunes tan importants com Air Europa, Lufthansa, Air France, Air Arabia, Qatar Airways, també Etihad Airways, o bé companyies com Air China, Air Arabia o United Airlines. Per tant, estem parlant d'un volum de viatgers força important en un dia de molt trànsit aeri com demà. CGT, majoritari al comitè d'empresa, manté la vaga indefinida a partir d'aquesta mitjanit entre el personal de terra, facturació i embarcament a l'aeroport del Prat amb l'exigència d'un entorn de treball segur i digne. Hores d'ara encara no podem valorar quin serà l'impacte real d'aquesta vaga, el coneixerem a partir d'aquesta mitjanit i especialment a partir de demà al matí. Amb el comunicat enviat avui, CGT denuncia la negativa de l'empresa a negociar amb el comitè de vaga i apunta que això aboca la plantilla a començar la vaga indefinida com a única via per exigir les seves reclamacions. Són, per tant, davant de les últimes hores per intentar arribar a un acord perquè, com deia Mar, la convocatòria de vaga comença aquesta mitjanit. L'organització sindical, amb aquest comunicat, lamenta els inconvenients que pugui generar la mobilització en el trànsit aeri i els usuaris de l'aeroport, però reitera que la seguretat i la salut al lloc de treball són un dret irrenunciable.
13: Gràcies, Sergi. Doncs estarem pendents de tot això, a veure què és el que passa, i ara t'explico que la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha detectat un increment de la venda de droga a domicili, especialment a Calella de Palafrugell, a Llafranc i a Tamariu. Una situació que es dona d'una banda per l'arribada massiva de turisme durant la temporada d'estiu, que per cert multiplica per 4 la població global, i de l'altra perquè la pressió policial ha desplaçat els punts de venda de droga de les places i als carrers. De fet, amb la incorporació de la unitat canina i de drons a la policia local de Palafrugell, els agents han detectat que cada vegada troben més substàncies estupefaents a terra, perquè els traficants les llancen quan veuen aproximar-se aquests agents en comptes d'intentar marxar corrents. Aquest canvi de model, explica l'inspector en cap de la policia local de Palafrugell, David Puertas, és tot un problema.
19: Que hi ha molt de delivery, és a dir, la gent demana que vol droga, llavors envien amb un jove, amb un UVMP moltes vegades, amb una bicicleta, amb un cotxe, però sobretot UVMPs que són més fàcils de portar i de moure-se, i porten únicament la substància que li han demanat. Fa anys trobàvem que anaven i venien a les places, a les platges, no? Sobretot a les platges veies, pues, que anaven de grupet en grupet i anaven oferint, no? Llavors no, tu intervenies, escorcollaves, identificaves i en moltes ocasions que tenies, no? I ara ens trobem això, que és molt més un delivery que t'arribes fins al lloc, ho deixa la persona que està i torna a marxar.
13: Des de la policia local de Palafrugell, cada any es preparen a consciència el dispositiu d'estiu per l'increment de visitants, no només pels que s'estan diverses setmanes al municipi, sinó també en els casos de visites d'un dia i que es veuen intensificats pels diferents esdeveniments que hi ha en aquesta època de l'any. I parlant de turisme, aquest nombre de turistes internacionals va ser de més de 2,2 milions al juny aquí a Catalunya, un 1,4% més en comparació amb els visitants estrangers del mateix mes de l'any passat, segons dades provisionals que ha donat avui l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest registre és el més alt per un mes de juny des del 2019, just abans de la pandèmia de la Covid. L'increment també s'ha traslladat a la despesa turística, que ha arribat gairebé a 3.000 milions d'euros. De mitjana, cada visitant ha gastat 267 euros al dia, parlem d'un 6,4% més que l'any passat. En el conjunt del primer semestre, Catalunya acumula prop de 9,6 milions de turistes internacionals, el millor registre de la sèrie històrica de l'INE, i tot i això, el juny ha estat la segona comunitat autònoma, la segona comunitat amb més visitants estrangers, només per darrere de les Illes Balears. Actualitzem ara una mica la informació, tornem d'aquí uns minuts. Ara et seguim explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Fins ara.